0: Papá Daddy va a ir a Taila. Papá Daddy, ya lo va a cargar Taila, va a que Taila. Papá va a ir ligado, le cae de un hijo. Papá va a ir ligado, le cae de un hijo.
1: रेडियो सफलता 103.4 मेगाहर्ट्ज
2: सुन्न मन लाग्यो।